0: des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt Punity, passió pel balonmano.
1: Ràdio Humboldt Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.

0: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
1: Estàs escoltant Radio Humble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
2: Radio Handball.it, la ràdio con la palla en mano intorno.
3: Allora, qui...
4: Hello Germany, enjoy the music on Radio Handball.
2: Radio Handball Italia, pallamano per passione.